0: canción para cada momento. Y si no me crees, pues quédate y compruébalo tú mismo. Estás en la radio líder del dial, estás en la radio que marca la diferencia y la única que te garantiza que lo que vas a escuchar aquí son 100% éxitos.
1: Torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegants i xeremiers. I amb el frenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verdú, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30 i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
2: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
3: Marcs i Moldures són Sardina, la teva tenda d'emmarcació de confiança. Marcs i Moldures som al polígon de Son Rossinyol, amb pàrquing gratuït per a clients. Marcs i Moldures, més de 1.500 referències per triar i servei a mida. Emmarcant fotos, làmines, òleos, miralls a mida, sempre amb la millor qualitat. Vine a veure'ns a Gremi d'Hortolans de Nou davant la presó. Marcs i Moldures Son Sardina. Pàrquing gratuït per a clients. Marcs i Moldures Son Sardina. Donant forma als teus records.
4: Atención, amantes del deporte. Este 30 de mayo llega el encuentro híbrido más esperado. Cobra Race. Una experiencia única que combina fuerza, resistencia y diversión, adaptada a todos los niveles. Corre, supérate y vive una jornada épica en pareja o en solitario que no olvidarás. Últimas plazas disponibles. ¿Aceptas el reto? Inscríbete ya en www.cobrarace.es. No te quedes fuera. Cobra Race, 30 de mayo, con el apoyo del Govern de las Illes Balears. Programa Illes Balears Sostenibles.
5: Bitguiradio.com

0: girl one time.
1: Torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegants i xeremiers. I amb el frenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verdú, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30, i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
2: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
3: Bitwi Radio.
4: Escúchanos online.
3: bitwiradio.com.
5: Bueno, hemos empezado con buen rollito y con buena música, que es el objetivo principal de este Hola People. Ahora con Terry Vonderbarth. Llega esto, Back in Love.

Marcs i Moldures Son Sardina, la teva tenda d'emmarcació de confiança. Marcs i Moldures, som al polígon de Son Rossinyol, amb pàrquing gratuït per a clients. Marcs i Moldures, més de 1.500 referències per triar i servei a mida. Emmarcant fotos, làmines, òleos, miralls a mida, sempre amb la millor qualitat. Vine a veure'ns a Gremi d'Hortolans de Nou davant la presó. Marcs i Moldures Son Sardina, pàrquing gratuït per a clients. Marcs i Moldures Son Sardina, donant forma als teus records.

0: Seguimos y nos vamos hasta la redacción de Diario de Mallorca para, bueno, no sé si está en la redacción, pero al menos es el responsable de deportes de Diario de Mallorca. No es otro que Sebastià Drobé. Sebastià, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué tal? ¿Com va? Molt bon dia. No estic en el diari ara mateix, ja. No hi estic.
0: Per això no volia ficar la pota, que, bueno, com estàs? Què tal has viscut aquesta, pues, no sé si renovació o continuïtat de Martin de Micheli? Se te vaig poder escoltar a la tele, però, bueno, fer una primera valoració d'aquesta continuïtat.
1: Bueno, jo crec que en Pablo Ortiz no ha volgut arriscar. Jo crec que ha tirat per lo més còmode. Jo entenc que digui, bueno, en Martín de Micheli ja coneix aquest vestidor, ja sap lo bo i lo dolent d'aquest vestidor, perquè ha tingut temps suficient. Jo crec que 3 mesos tens més que suficient per veure lo que hi ha, i jo crec que no s'ha volgut complicar sa vida. Jo he de reconèixer que m'hagués estimat més un altre perfil d'entrenador, més que sàpiga més lo que és aquesta segona divisió, però no tinc un mal concepte en de Michelis. Jo crec que evidentment els descens no és culpa seva. És veritat que jo crec que l'equip a ell se li va caure en els partits importants. Jo crec que ell tampoc va estar bé en els plans de partit dels partits importants, però jo crec que és un entrenador més que vàlid per intentar tornar a primera divisió. A partir d'aquí ja ho veurem. Jo no és el que jo hagués fitxat, evidentment, però aquí, de moment, increïblement segueix en Pablo Ortiz com a director esportiu, i com que increïblement segueix ell, és el que comanda, i jo crec que ha anat a... O sigui, és una aposta sensata.
0: Però jo crec que lo d'en Pablo Ortiz hi seguirà, no?
2: Sensata no, i senzilla, no, tia?
1: Sí, senzilla, perquè le ha quitado muchísimo trabajo a Pablo Ortiz.
0: Ah, que yo
1: he dicho. Hay que ser malos con eso, pero la verdad, quien va a hablar con los jugadores para que se queden en el Mallorca o se vayan, o quien va a gestionar esto, va a ser Martín de Michelis, no Pablo Ortiz.
0: Hombre.
1: Y eso va a hacer que el director deportivo viva mejor.
0: Hombre, con alguien tener director esportivo que tanca su operación, por ejemplo, de Larin, día 3 de septiembre, en su mercado tancat, pues ya te fas una idea de que es una persona, pues, que si le puedes llevar feina, mejor, ¿no? Vull dir, y no només per aquest cas, que per, no, porque en Lubumbo también va a arribar

0: Simon Ward junto a Sunset y a la producción Depend, así se hace llamar, todos unidos en este Sour Fit.
1: Torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegant i xeramiers. I amb el trenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verdú, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30 i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
2: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
3: En Fitwi Radio, esto es lo que hay. Con Juan Alcalde. Sintoniza la diferencia.
0: Qué bonita voz la de Gregory Porter en esta producción de Rules llamada Holding On.

0: Los clásicos suenan mejor en Fitwi Radio.
1: Torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegants i geramiers. I amb el trenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verduc, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30, i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
2: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
0: Esto es lo que hay. Fitwi Radio 103.9.

0: estrenando buenos temas, sí señor. Remember Us, a las vocales Dustin Lynch, producción de Frank Walker. Y ojo que llega una vieja conocida, Becky Hill, tiene nuevo tema y se llama More, More, More.
1: Torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegants i geramiers. I amb el frenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verduc, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30 i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
2: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
3: Esto es lo que hay. Fitwi Radio 103.9.
0: Ahora sí, lo último de Becky Hill.

0: Aquí sabemos lo que quieres escuchar y por eso siempre te vamos a poner todos los temazos que más van a sonar. Quédate porque aún me quedan un montón más de números uno por delante y no quiero que te pierdas ninguno.
1: Torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegant i xeramiers. I amb el trenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verduc, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30 i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
2: Fitwi Radio.
3: Estamos cerca de ti.
2: Fitwi Radio.

0: A las 12 en punto, Mallorca ha cantado al unísono. Miles de alumnos de más de 250 centros educativos han interpretado el Lobalanguero, el himno de Mallorca, en una jornada organizada para conmemorar el centenario de la versión musical de Amadeu Vives sobre el poema de Joan Alcover. Uno de los actos centrales se ha celebrado en Lo Misericordio, donde cerca de un millar de escolares han puesto voz a una canción que habla del paso del tiempo, de las raíces y de la identidad compartida.
1: Perquè la balanguera xerra d'arrels, sap que la soca més s'enfila com més endins pot arrelar, però també xerra d'esperança i també xerra de la infantesa que s'enfila. Per això és tan important que avui tots els infants, tots els nins i nines de Mallorca s'uneixin en aquest cant de festa, que és també un cant d'orgull, de mallorquinitat i d'identitat.
0: La convocatoria ha reunido a más de 300 entidades, instituciones y municipios de toda la isla en torno a un símbolo que trasciende sensibilidades y generaciones.
2: Moltíssimes gràcies per avui ser aquí i unir-nos tots junts amb una sola veu per cantar la Balanguera, l'himne de Mallorca. Un himne que mos defineix com a poble, que mos uneix generació rere generació. I sobretot, que és aquest fil invisible que ens representa a tots com a societat.
0: Las diferentes autoridades han destacado que el Lobalanguero es mucho más que un poema o una canción, un elemento que une a los mallorquines y que recuerda la importancia de conservar las raíces para construir el futuro.
3: Som mallorquins fins i tot amb independència de la llengua que parlem a casa nostra. No deixeu que ningú qüestioni la vostra mallorquinitat, perquè la mallorquia és molt fàcil la mallorquia. Només fa falta voler ser-ho.
0: El acto de hoy es una imagen poco habitual. Miles de voces cantando juntas y unidas, una misma historia y un mismo sentimiento de pertenencia a Mallorca.